amor que cremes dins el meu cor i ja ningú pot salvar-me. I sé que no podrem evitar que m'és impossible estar mirant-te sense cremar-me.